0: 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde y esto que estamos escuchando evidentemente no necesita presentaciones, la Muxeranga. Ahora hablando del palo de la música y de música, esta se identifica claramente. No sé cuántas veces llegará a sonar estos días en Alchemesí. No sé si eso está contabilizado, pero que están celebrando sus fiestas, las Festes de la Mare de Alchemesí, Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Àlex Villar es el director del Museu de la Festa d'Alchemesí. Àlex, ¿qué tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Molt bé, encantat de saludar-te, de conèixer com esteu celebrant aquestes festes, unes festes molt, molt arrelades, molt importants. Però això que preguntava, quantes vegades pot arribar a sonar la Muxeranga estos dies? Això és incalculable, no?
1: Pues tinc en compte que són tres processons i la Muxeranga és la que obri tot el... tota la consueta de danses, músiques i tot el sistema complet festiu que està organitzat per la comunitat i que justament aquesta edició complís 15 anys de la declaració de la UNESCO en la Convenció de Bali. Així que estem en esta celebració doble, no? Que és una manera de viure la festa amb més intensitat.
2: Los días 7 y 8 de septiembre son los días tradicionales de las fiestas de Alchemesí, pero ya anoche, digamos que ya comenzaron los actos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ya llevamos la maquinaria de las fiestas está ya, desde que se inició la novena, activa, porque es una festividad religiosa dedicada a la Mare de Déu de la Salut, y comenzó hace 9 días con la novena especial, y ayer fue la última de las novenas y la nit del retorn, que conecta dos patrimonios de la humanidad, el toc manual de les campanes, que estuvieron sonando cada hora hasta las 6 de la mañana, conectándonos con esa memoria sonora de tradición medieval hasta la actualidad. Y hoy tenemos la profesora de les promeses, esta tarde, mañana la mítica profesoreta de Matí, y por la tarde de nuevo la provesou completa o la llarga que li anomenem, que cubre tots els carrers de volta de la ciutat. Así que es un dos días de intensidad y de conexión con el pasado, y que toda la ciudadanía de Algemesí estamos encargados de transmitir esa fiesta, no conservarla en una vitrina o en un museo, sino bailarla, tocarla, vivirla, participar de ella y hacerla, transmitirla del pasado al futuro. Y ahí estamos, viviéndola con tanta intensidad y pasión, ¿no?
0: Has parlat d'aquestes processons, esta vesprada, la de la vespre, has fet referència a esa llarga. De quina manera aconsellaries als nostres oients que no coneguen la festa? Quina manera seria l'adequada per aproximar-se i conèixer esta festa tan arrelada?
1: Pues, com hi ha tres processons, i la qüestió és que ja tota la ciutat té aquesta bateig, a festa, i a so. Hi ha molts elements que formen part de la festa. Estan els balls de la Muxeranga, els bastonets, la carxofa, els xiquets, els misteris, el bolero, després els tornejans.
0: Saps que, Àlex, per a això totes són necessitem una guia per a no perdre, no?
1: Però van seguint, i a més és que envaeixen, estan en tot el carrer, no? I a més també el so, el color, el ambient. En qualsevol moment que us apropi al CMSI, la música, estàs envoltat per tots els elements, el tabalet, la dolçaina, per tot, les campanes, tot al mateix temps és el que fa esta composició barroca, que a més té unes arrels que ens duen a la cultura indoeuropea, grecoromana, xueva i medieval, que és un crisol que té, podem dir, tres temps: l'herència del passat, el fet que la fem realitat en el present, i també eixes arrels d'identitat en les que custodiem el patrimoni per al futur.
3: Jo no sé, Àlex, Yo no sé.
0: José Blasco, ¿qué tal estás? Claro, es que no podíamos
2: hola.
0: Hablar de
2: José,
0: la...
2: ¿qué tal, Chemesí? Claro. Él lo vive desde dentro.
3: Ha sido imposat la entrevista de hoy. No, pero no sé, Alex, si tens alguna proceso del estrés favorita. Yo creo que recomanaría als oients que precisament la de demà de matí, que com és de dia, no? Parlaves d'eixos colors, lluixen molt més, no? Els tratges, la melodia, la música, a més, en eixe recorregut curtet, com és el carrer Berca, que és tan estretet i queda tan bé, no? Allí, eixes representacions dels baix.
1: Sí, demás la professoreta del matí és una professoreta més curta, molt més intensa, perquè estem baix la llum del dia i en un tram tan xicotet com és el camí de la capella on avui se deixarà la Verge fins a la Basílica, en aquest tram es resumeix tota la potència de la festa. I, a més, també és dir que, precisament, la Mare de Déu va... Els gegants, que representen a Jaume I i a Ana Violant d'Hongria, són els que obrin ixa consueta i que esperen a la Mare de Déu en l'entrada de la Basílica, en un moment tan d'aniversari com és el 750 aniversari de la mort de Jaume I. Així que també està aquesta idea d'identitat valenciana que ens connecta als valors universals i la identitat nostra.
0: Feia referència a les danses, els bastonets, està la muixeranga, tots els components. Això implica que moltíssimes persones treballen en aquesta festa, no? I participen d'una manera activa en la festa.
1: Sí, el que sempre diguem és que és un organisme viu que funciona de manera automàtica perquè està en l'ADN de tots els ciutadans d'Algemesí que formen part de l'organització de la festa, dels barris, del sistema de composició d'esta festa. A més, esta setmana passada han estat assajant totes les nits en diversos barris i llocs. Aleshores, es fan partícips d'aquest tresor i la majoria de famílies pertanyen a una dansa o saben tocar el tabalet i la dolçaina i van a les classes de tabalet i dolçaina. També el que és la indumentària també forma part d'este cor de la festa. Aleshores hi ha les muixerangues, no? que tenen el rècord, no?, de participants i fan totes les figures que obrin pas a la consueta de les festes. I, clar, és realment la comunitat la que forma la festa i és allò el que va veure l'UNESCO en la Convenció de Bali de 2011 per a ser declarada Patrimoni de la Humanitat, perquè de generació a generació s'han anat transmetent eixos valors, eixos elements propis, però que tenen un tresor intrínsec universal, no? Que no és un aspecte únicament del Algemesí, sinó que representa una manera de transmetre la tradició que és digna d'assenyalar davant d'altres festes i altres elements patrimonials que tenen també un valor molt important, però aquesta és una manera de donar vida al passat d'una manera orgànica i natural, clar, no?
3: Però és que, a més, Àlex, no sé si estaràs d'acord amb mi, que ara mateix viu el millor moment de nombre d'integrants, la Mare de Déu de la Salut, la processó, vegem com el nombre d'integrants de la muixeranga cada vegada s'incrementa i a comparació, no?, des de fa uns anys, com per exemple la muixeranga era algo despectiu, no?, els integrants de la muixeranga era un insult en el Algemesí, i que malgrat que vivim un temps on les cultures hegemòniques estan imposant, és sorprenent que esta tradició continuï, no?, en peu i que vagi millor.
1: Bueno, ahí entrem en que la muixeranga s'integrava històricament per una classe social més baixa, d'ahí també la indumentària que duen. Inclús els rentava, no?, per a que pogueren eixir. Però al llarg del segle XX ha viscut una transformació. Sabem que aquesta tradició de les muixerangues o el ball de valencians, l'origen, el quilòmetre zero de les torres humanes que se fan també en altres llocs de València i Catalunya, el quilòmetre zero és el Algemesí. I ara la muixeranga, que a més en el Algemesí tenim dos muixerangues, tenen el rècord d'integrants que arriba al milar. així que és un sistema d'integració i participació ciutadana dintre d'una tradició que emociona, ¿no? Sí. Y veure que está más viva que mai.
2: Sí. Yo no sé si con toda esta vistosidad de las fiestas de Algemesí, desde la declaración en el 2011 de Patrimonio Cultural, se ha incrementado el número de visitantes de valencianos que acuden estos días al Algemesí, pero me pregunto si es fácil encontrar sitio para ver las procesiones.
1: Sí, porque pueden aparcar, tenemos, si bien, bueno, el tren es la mejor opción, sostenible, y está la estación del tren está a 5 minutos de la calle Montaña, vamos, está a 1 minuto de la calle Montaña, 5 minutos de la Plaza Mayor. El eje vertebrador de la fiesta es la Plaza Mayor y la Capella, que es los dos ejes que van ritmando la fiesta y la procesión, pero verla, al haber tantos bailes y al también salir personajes bíblicos, se van ampliando, hay una amplitud de elementos patrimoniales y procesionales que integran lo que nosotros llamamos la consueta, el ritmo o la liturgia. En cualquier momento es fácil de saber, porque el sonido nos guía, dónde está la procesión y se puede ver a pie de calle, uh-huh, en cualquier lugar, y siempre el momento álgido es la entrada de la Virgen. Sí. La entrada de la Virgen entra y sale 3 veces de la puerta, mientras todos los bailes le están bailando y sonando todas las músicas simultáneamente en toda la plaza. Las campanas van sonando y con ese toque manual, los fuegos artificiales, ¿no? Lo que es están sonando también, sueltan también palomas. Ese esquema visual es un espectáculo apoteósico, claro, que es que nadie se lo puede perder. José, tenéis que venir.
0: Sí, tenemos que ir, y además facilita con el tren. José, ¿de qué manera ha participado en la festa tradicionalmente? Está contando que todas las familias prácticamente participen. Tú,
3: sí,
0: danzando,
3: sí. Yo he de dir que he sigut la ovella negra de la família, perquè tota la meva família ha sigut tradició de ballar les llauradores, el bolero, però jo em vaig decantar per tocar el tablet, i així n'ha sigut.
2: Ja s'ha salido.
0: Ja s'ha salido.
1: El que deia, qui no està tocant un instrument,
0: tot el món està fent alguna cosa.
1: Està en algun dels balls, i és una tradició de generació a generació que ens toca el cor i que ens uneix en el món, no? I en les festes, sí, tradicionals.
0: Pues, que ho gaudiu moltíssim, esteu vivint dels dies grans. Àlex Villar, director del Museu de la Festa del Algemesí, gràcies per estar
2: gràcies
0: amb nosaltres.
2: Àlex,
0: tantes voltes parlant-nos de museus, feia falta que ens parles del teu poble també. Home,
2: i gràcies,
0: clar.
2: José.
3: A vosaltres.
2: Hasta luego, adiós.
1: Adéu, una abraçada.
4: El muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia cuida de sus colegiados para que ellos cuiden de ti. Como profesionales sanitarios, los farmacéuticos trabajan día a día por tu salud, ya sea desde la farmacia comunitaria, atención primaria, hospitales, salud pública, industria o distribución. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.
5: Nuevos vecinos, en Muebles Lara tenemos un trato. Si os juntáis varios de la nueva promoción, vuestros muebles os salen más baratos. Para toda la nueva comunidad de vecinos, muebles-lara.es.
6: Muebles Lara, llena tu vida de hogar.
7: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota CHR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
8: Dicen que lo importante no es subir rápido, sino subir bien. En eso Ascensores Carbonell tiene mucha experiencia. Más de 8 décadas diseñando, instalando y manteniendo ascensores para que tú solo te preocupes de pulsar un botón. Ascensores Carbonell, más de 80 años subiendo contigo.
9: Hoy por hoy Valencia. Cadena SER.